0: Imagina Ràdio.
1: Nada volverá a ser como...
2: L'escolto.
3: M'encanta.
2: Tota l'estona.
0: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
4: La millor música.
0: Per sentir.

0: Imagina. Imagina. Imagina Ràdio.
1: Saps que jo t'estiu igual.
2: Molt, molt. M'agrada molt.
3: M'encanta.
0: L'escolto. Imagina Ràdio.
2: Tota l'estona. No puedo
4: vivir. Així és.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor selecció musical.
0: Imagina Ràdio.
4: La millor música.
0: Per sentir-se.

0: Radio. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: Ràdio.
1: Potser aquest no és el lloc indicat. Potser esperàvem la primera cita amb més intimitat.

0: radio. Imagina radio. Imagina.
1: M'encanta.
2: L'escolto tota l'estona.
3: Així és.
0: Imagina radio.
2: La millor selecció musical.
0: Imagina radio.
3: La millor música.
0: Per sentir.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Aquest 30 de maig torna a l'Ermita d'Ulldecona la Verbena, la festa més petarda del territori amb Operació Triunfo com a gran protagonista. Vine a ballar els millors clàssics, bingo musical, drag show, servei de barra i entrepans a preus populars. Tot en un ambient espectacular que no et voldràs perdre. Més info i entrades a Ebre Ticket i a l'Instagram de la Verbena. Col·labora a Ajuntament d'Ulldecona. La Verbena. Be yourself.
2: Dissabte 30 de maig, a Amposta.
3: Vuitena edició de Lo Riu Sona Festival.
4: Lo Riu Sona Festival.
2: Búhos, els Catarres, els Amics de les Arts, la Cosina, Naina, Pavet i Marieta, Martí Pérez, Miquel del Roig, Gigi Trapella, Greta Connor, Blanc, Chloe Galiano i Anna Adarbe. No és Miami.
3: Food Truck, servei de bar i espai per autocaravana.
4: Lo Riu Sona Festival.
3: Espai firal 1 d'octubre d'Amposta.
2: Obertura de portes a les 5 de la tarda.
3: Venda anticipada d'entrades a loriusonafestival.cat.
2: Música non-stop a Lo Riu Sona Festival.
3: Imagina Ràdio, emissora oficial.
1: A Econutrients Naturas i Tortosa portem més de 25 anys cuidant-te de manera natural. Alimentació, frescos, sucs ecològics, complements nutricionals, cosmètica, higiene personal, herbolària, fitoteràpia, encens, espelmes i molts més productes naturals que cuiden la teva salut i del planeta. Econutrients Naturas i, carrer Vergés Paulí, Tortosa. Naturalment.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Hi ha una terra on el silenci ens parla. Una terra que neix del riu. On el temps no es mesura, es gaudeix. I on els paisatges ens fan somiar despert. Una terra que és la nostra, que ens fa créixer. On avançar és tornar a l'origen. I el futur comença respectant la nostra història. Perquè la nostra terra inspira. Reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre.
2: Projecte finançat per la Generalitat de Catalunya a través dels fons de transició nuclear.
3: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
4: Fins al 24 de maig, 35enes jornades gastronòmiques de l'Ostra de l'Ampolla. Menús on la protagonista és l'ostra al Blau Mar. Campinyana, Casa David, Casa Llambric, El Pescador, La Barraca, La Roca Plana, Lo

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
2: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
1: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
2: JMS Vehicles Industrials.
3: El lifting de cuixes, natges i braços millora la teva apariència i la teva autoestima. Abans de decidir-te, has de revisar amb el cirurgià plàstic quines són les teves expectatives de millora.
4: Clínica de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
3: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
5: Aquest cap de setmana torna Mescla, la fira de gastronomia de les Terres de l'Ebre. Vine a Deltebre i gaudeix del millor aparador del territori amb degustacions en 50 estants, show cookings amb talent ebrenc i estrelles Michelin, tallers infantils i servei de guarderia gratuït. A més, concerts totes les nits. Aquest cap de setmana torna Mescla Deltebre. Consulta programa a mescla.cat.
0: Imagina Ràdio.

0: Bon dia, són les 8 del matí.
1: Sona lo despertador, lo pares. Torna a sonar, lo tornes a parar, et despertes, vas a la dutxa, et fas un cafè, esmorzes. La vida al matí pot ser molt dura, però Imagina Ràdio tenim la solució. De bon matí, amb Imma Rastrero. Desperta't amb els èxits més importants dels 80 fins a l'actualitat i l'última hora informativa de les Terres de l'Ebre. De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio. Benvinguts al De Bon Matí, a Imagina Ràdio.

0: La música de Maneskin amb aquest Biggen.
1: De Bon Matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
0: I bé, 4 minuts quasi i mig són els que passen de les 8 del matí. Avui és dilluns, és 18 de maig de 2026 i aquí estem al De Bon Matí a Imagina Ràdio. Recorda que ens pots sintonitzar estiguis on estiguis perquè pots escoltar la ràdio en directe a través d'imaginaradio.cat. A més, també, pues, a través de la 103.9, pues, si, per exemple, vas amb el cotxe i poses la ràdio. O si estàs a casa amb una ràdio. Bé, sigui com sigui, ens pots escoltar, ens pots acompanyar. Nosaltres t'acompanyarem a tu. I si ets d'aquelles persones que a primera hora pues, no et va bé xerrar, pues, deixa-ho anar, que ja xerrem nosaltres. I de què parlem avui? Pues mira, avui parlarem de mescla, que arriba ja este pròxim cap de setmana del Tebre i és una cita d'aquelles pues, a les que apeteix anar i és que comença divendres. En parlarem d'aquí un rato amb Roger Franquet perquè ja ha parlat, per avançar cosetes, ha parlat amb gent d'allà. Bé, més coses, perquè també ens posarem al dia amb els titulars en portada, també l'informatiu amb Andrea Maqueda. Tindrem a Eloi Coso per parlar del temps i bueno, també la cançó en català i moltes coses més. Aquí el De Bon Matí, tot des d'ara i fins les 9 i mitja. Així que mira, que són les 8 i 5, que ja seria hora de començar i que si que t'acabes d'incorporar, pues, molt bon dia i benvinguts.
1: Imagina Ràdio, De Bon Matí. Imagina.
0: I engeguem avui amb una frase de Charles Darwin, que diu així, diu, no és l'espècie més forta la que sobreviu, ni la més intel·ligent, sinó la que millor s'adapta al canvi.
1: De Bon Matí, Imagina Ràdio.
0: I de seguida recordem la música de Rick Astley, però abans la veu de Jennifer López. La cançó es diu Angel Man.

0: De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
0: La millor música
1: per sentir.

0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí. Imagina Ràdio.
1: I ara anem a fer una ullada als titulars en portada per posar-nos al dia. Comencem amb la portada del periòdic. Un dels temes del dia, sens dubte, són els resultats a les eleccions andaluses que van tenir lloc ahir mateix. Al periòdic diuen Moreno sense majoria absoluta per l'empenta de l'esquerra andalusista. El PP es queda a dos escons de poder governar en solitari i dependrà d'un Vox estancat. El PSOE obté el pitjor resultat de la seva història i Endavant Andalusia dona la sorpresa. Més coses, més temes, diu majoria catalana en el Consorci de la Zona Franca. El pacte perquè el govern i Barcelona dirigeixin l'organisme encarrila els pressupostos. Els neobancs llancen estratègies per atraure els clients del sector tradicional. Pla perquè les fàbriques d'aigua del Besòs respectin la biodiversitat. I un altre tema que, del que es fa referència a la portada del periòdico, i crec que se'n parla, si no totes, a gairebé totes les portades, és sobre la retirada de Lewandowski. Gràcies, Robert, diu. Lewandowski s'acomiada del Camp Nou després de 4 anys brillants amb una victòria contra el Betis. A la portada ara de La Vanguardia diu el PP per la majoria absoluta a Andalusia i Vox serà decisiu. Moreno Bonilla es queda amb 53 escons i haurà de pactar amb l'ultradreta que creix. Montero, el PSOE s'enfonsa i obté el pitjor resultat de la seva història. El candidat Gavirà d'extrema dreta avisa que els andalusos volen prioritat nacional i també cal dir que puja a l'esquerra, diu que Endavant Andalusia supera PA i Junts passen de 7 a 13 diputats. D'altra banda, l'OMS declara l'emergència sanitària per Ebola a la República del Congo. Els experts veuen difícil controlar l'epidèmia per la seva extensió i la variant de virus implicada. També hi ha diversos apunts esportius. Diu, per una banda, el Barça acomiada Lewandowski amb victòria i honors. D'altra banda, l'Espanyol se salva i el Girona necessita una victòria. I també greu accident d'Àlex Márquez a Montmeló. A la portada del diari Ara, Moreno revalida la victòria però queda en mans de Vox. Al PP li falten dos escons per a la majoria absoluta i es prepara per una dura negociació. El PSOE perd dos diputats i obté el seu pitjor resultat, mentre que l'esquerra sobiranista es dispara. Victòria amarga, ho diuen, i és que el president de la Junta d'Andalusia i candidat a la reelecció pel PP va evitar fer cap referència a Vox en la seva compareixença després d'una nit electoral en què va perdre la majoria absoluta que era el seu principal objectiu electoral. Greu caiguda d'Àlex Márquez a Montmeló. També se'n fa referència a la portada del diari Ara i també es parla sobre l'Espanyol que segella la permanència amb una victòria al Sadar, Perú a 2, va guanyar Perú a 2 i el Girona perd a Madrid, Perú a 0 i es jugarà la categoria contra l'Elx. Acabem amb la portada del diari de Tarragona. Acabem el repàs general. Diu, arrenquen les obres per rebre el Tour a Tarragona. L'Ajuntament executarà operacions de microcirurgia urbana als carrers afectats. En habitatge, diu, segona vida per edificis fantasma de la crisi. Un antídot contra els lloguers alts. Ajuntaments i cooperatives recuperen edificis a mig fer. A Reus, el trapezi es consolida com festival de circ de referència mundial i Andalusia, el PP guanya sense major absoluta i queda en mans de Vox i deixa el PSOE en la lona, diu. Anem ara a les portades esportives. Al Mundo Deportivo diu, deixa empremta, diu Lewandowski, se va acomiadar entre llàgrimes a un Spotify Camp Nou que li va fer un sentit homenatge. Rafinha amb doblet i Cancelo van firmar la històrica Lliga perfecta a casa, 19 triomfs, triomfs de 19 partits. Van quedar ahir 3-1 davant del Betis. També es parla de MotoGP, del Gran Premi de Catalunya, diu estremecedor accidente de Àlex Márquez i és que va sortir de l'incident amb lesions menors en un Gran Premi de dos banderes roges i una altra caiguda greu de Zarco abans del triomf de Gian Antonio. A la portada de l'esport, llegenda Lewandowski, també referint-se a la retirada del futbolista del Barça. El Barça acomiada el crac polac amb una victòria que certifica la temporada perfecta dels Blaugrana a casa. També sobre l'Atlético Girona, que ahir va haver partit, va guanyar l'Atlético 1-0, diu el Girona si la jugarà contra l'Elx. Es jugarà la permanència. I també es parla sobre el Real Madrid, que va jugar contra el Sevilla, guanyava per 0-1, i diu el Real Madrid s'aferra a Vinícius per guanyar a Sevilla. I acabem amb l'esportiu. Feina feta, diu el titular referint-se a l'Espanyol, que guanyava ahir 1-2, diu l'Espanyol, assalta el Sadar, posa fi al neguit que l'havia perseguit i celebra la continuïtat a primera divisió. Romero i Quique García, amb la col·laboració de Dimitrovic, donen el segon triomf seguit als blanc i blaus. També Lewandowski, pell de gallina per aquesta retirada del Barça. I en MotoGP, com dèiem, Àlex Márquez i un accident és Ferreiro, diu el circuit, colpit per la caiguda del Cerveri, que es trenca la clavícula dreta i es fa una ruptura marginal a la vèrtebra C7.
0: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9:30. Imagina.
1: I escoltem ara la música dels Amaral, la cançó Te Necesito.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: El Mood Sunset Club. Aquest mes de maig, la festa no s'atura. Dissabte 23 de maig, gaudeix d'una tarda màgica amb la música en directe The Unleans and the Market Band, els èxits dels 2000 amb DJ Ricard i Mojitos al capvespre. Mood Sunset Club, el teu nou espai. Carretera Roquetes Regués, instal·lacions Montepío.
2: Saps on va parar l'oli que llences per l'aigüera? Al mar. Però si el recicles, es pot convertir en sabó, productes de cosmètica o fins i tot biodiesel per avions i furgonetes. A casa, a l'hotel, al restaurant, al bar, a l'escola, cada gota reciclada compta. Olis Artemi, 12 anys complint el somni de millorar el medi ambient. A Tarragona, Lleida, Terol, València i, per suposat, a les Terres de l'Ebre. Olis Artemi, troba'ns a les xarxes socials i ajuda'ns a millorar el planeta.
3: Ai, et pica el nas.
4: A mi la mama em dona mel Rosen Margalef per a l'al·lèrgia.
3: Sí, m'agrada molt la mel.
1: A Rosen Margalef sabem que amb l'esclat de la primavera tot canvia. Però el nostre món continua girant al voltant de la mel i els seus derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, geleia reial, pròpolis, xarops... Disposem de tot el material apícola necessari per treballar el rusc i la mel en l'època amb més activitat de l'any. Estem al polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21, o al lloc web apirrosem.com.
5: Rosem Margalef, la mel de casa.
0: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí. A Imagina.

0: All your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're mine.
1: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio. Imagina.
2: Et costa llegir? Et canses amb les pantalles? O has notat que el teu fill té problemes en l'aprenentatge? A Centre Òptic Les Quart som especialistes en teràpia visual, un enfocament diferent per millorar el teu rendiment visual. I ho fem amb el suport de Wibi, una eina digital innovadora que converteix la teràpia en una experiència interactiva, motivadora i efectiva. Teràpia visual amb criteri professional, tecnologia i resultats. Demana cita al Centre Òptic Les Quart d'Amposta, avinguda a la Ràpita 125 o trucant al 977 70 69 42.
1: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
2: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.

0: Sí, és hora d'informatiu i hora també de donar la benvinguda a la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
1: Bon dia.
0: Mor una dona de 65 anys després de caure a l'aigua de matinada al port esportiu de la Ràpita.
1: El passat dissabte, una dona procedent d'Estats Units que caminava per les instal·lacions va caure a l'aigua per causes que encara es desconeixen. L'acompanyant, un home britànic de 61 anys, es va llançar a l'aigua per auxiliar-la ràpidament. Fins al lloc s'hi van desplaçar efectius del Servei d'Emergència Mèdica, la policia local, bombers, Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil. L'home va resultar il·lès amb una lleugera hipotèrmia, mentre la dona, que va ser evacuada a l'Hospital d'Amposta en estat greu, va acabar morint hores després a conseqüència de les ferides.
0: El Copate inicia els tractaments de control del mosquit a les zones naturals del Delta de l'Ebre.
1: L'objectiu és reduir la presència del mosquit i minimitzar les molèsties a la població i als visitants, especialment durant els mesos de més activitat de l'insecte. Les actuacions es realitzen tant per via aèria com terrestre en funció de les característiques de cada espai i de les condicions meteorològiques utilitzant el herbicida biològic BTI, que actua selectivament. La campanya preveu actuar en 5.500 hectàrees d'espais naturals i 7.500 arrossars del Delta, especialment en les zones més properes als nuclis habitats de municipis.
0: Més de 60 professionals participen en la commemoració del Dia Internacional de la Infermeria, organitzat per l'Institut Català de la Salut Terres de l'Ebre.
1: La jornada es va celebrar en el valor humà de les cures i el paper de les infermeres i infermers en l'atenció als pacients i les seves famílies. La trobada va reunir professionals de l'atenció primària i de l'Hospital Verge de la Cinta i es va abordar alguns dels principals reptes actuals de la professió, com la comunicació terapèutica, l'atenció urgent o les noves competències assistencials. Per altra banda, també es va presentar diferents iniciatives impulsades al territori, com el projecte Pacient Expert o Benvinguts a Pediatria. L'acte també va incloure un reconeixement a infermeres jubilades dintre del marc del 50è aniversari de l'Hospital Universitari Verge de la Cinta.
2: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
3: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furla, Yalea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
2: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid.

0: I més s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 10 i 13 graus, mentre que les màximes arribaran als 22, 23 i 26 graus a les hores centrals.
1: Molt bé, doncs, Andrea, ens trobem en un ratet exactament a les 9 del matí.
0: Fins després.
2: La primavera és més primavera amb Cynthia Jardineria. Creació, remodelació i posada a punt de jardins i piscines. Poda d'arbres, tractaments d'herbicides i endoteràpia. Elaboració de quaderns de camp per jardins i finques. Serveis per particulars i empreses. Cynthia Jardineria. Telèfon 629 98 85 66 o cynthiajardineria.com. La primavera amb Cynthia és més primavera.
3: Fins a les 9 i mitja, de bon matí. La millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio. Imagina. Imagina Ràdio.

0: es diu Brick Free. De seguida escoltarem Jason Derulo, però abans fem una petitíssima pausa per publicitat.
1: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
2: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calaim, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista amb fins a...

0: anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert que l'any deixa que la llum envaeixi la teva llar.
1: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
2: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
1: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
2: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
1: Aquesta primavera, fes la teua.
3: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació i inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
4: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio. Jo m'espai si mogo.

0: és verd. I bueno, ara escoltem de fons, no?, Lo meu riu, una de les cançons, en este cas de Joan Rovira, perquè l'altre dia Roger Franquet, el nostre company, pues, vas estar a la vora del riu, no?, i la cançó, pues, és idònia per a... Roger, bon dia, primer que res.
1: Bon dia, Imma. Sí,
0: vas estar a la vora del riu i vas estar a la vora del riu per un motiu.
1: Sí, van fer la presentació del Mescla de Deltebre, que és este pròxim cap de setmana, i des d'Imagina Ràdio vam assistir a la presentació. A part, vam fer un petit reportatge per a donar a conèixer què és el Mescla i què mos trobarem este cap de setmana a Deltebre.
0: Molt bé. Si et sembla, escoltem lo material este que vas aconseguir i després parlem una mica, si vols, de tot lo resto.
1: Perfecte, sembla, li dones el play i després parlem.
0: Vinga, pues, som-hi.
1: Aquest cap de setmana, Deltebre es convertirà en l'epicentre de la cuina, el paisatge i el turisme de les Terres de l'Ebre amb una nova edició de Mescla. Des d'Imagina Ràdio parlem amb diversos restauradors participants i també amb la regidora Lola Casanova, que ens expliquen què representa aquest esdeveniment per al municipi i què hi podran trobar tots els visitants del 22 al 24 de maig.
2: Per al restaurant L'Arròs, participar de Mescla és una oportunitat de poder-nos promocionar i donar a conèixer el nostre producte. I més, en la moltíssima gent que arriba a vindre.
3: Per això, participar a Mescla representa una cita molt important al calendari gastronòmic de les Terres de l'Ebre. Enguany fa 10 anys que participem i per a nosaltres és com una manera de donar-nos a conèixer a persones noves, a públic nou i, a més, compartir espai en altres professionals del sector.
4: Per l'hotel Carlos III, que és el restaurant El Canareu, representa una gran visualització, representa que la gent ens aporti més coneixement. Nosaltres, per vindre a Mescla, és part d'introduir-nos en el món dels altres cuiners. Crec que és important assistir a events així, més que res per nosaltres anar a conèixer també la nostra cuina.
5: Gelats Pellegrini, el tercer any que participa a Mescla, i crec que per a nosaltres és l'oportunitat d'oferir el producte al poble i de fer poble.
2: L'arròs és el primer any de participar aquí a Mescla, i llavors el que portem nosaltres és el nostre, l'arròs. El que farem serà arrossos, volem fer risotto de pato confitat i foie, croquetes de pato confitat i foie, i són los tigres, que és la coqueta de mosca.
3: Enguany hem preparat de tapa estrella un uramaki que va en alga wakame, llagostí tempura i maionesa japonesa, però portem molta varietat de makis, uramakis, de fideus, i així com a novetat presentem un sushi cheesecake, que és una versió que hem tret nova del cheesecake, així més fresca de cara a l'estiu, que es podran degustar en diferents tòpics i diferents sabors.
4: Nosaltres el plat més especial que portem a Mescla és un arròs inflat amb una anguila fumada del Deltebre i la banyarem amb una salseta que fem nosaltres de salsa d'ostres del Delta. Nosaltres volíem representar amb aquest plat tot el que és la zona del Deltebre. És algo diferent, algo innovador, però sempre amb les arrels de la terra.
5: Nosaltres oferirem el producte que hem oferit sempre i alguna novetat ho portarem.
2: A veure, la nostra cuina, la cuina de la Saula d'Arròs en tres paraules. Molt bé. Casolana, bona i fàcil.
3: Creativa, singular i deliciosa.
4: Nosaltres representem territori, tradició i autor.
5: Nosaltres portarem la dolçó a Mescla en gelat artesanal i de qualitat.
6: L'objectiu d'enguany de Mescla, un any més, és posicionar a Deltebre i sobretot Mescla com una destinació de referència en el que és les fires gastronòmiques. En aquest punt que té més de valor la Fira de Deltebre pel seu posicionament al seu entorn. Mescla aporta a Deltebre dinamització enmig de dues temporades a nivell turístic, perquè està enmig d'entre Setmana Santa i l'estiu. Jo crec que en el que és la temporalitat dels esdeveniments turístics, doncs, trenca bastant l'estacionalitat i dona aquell dinamisme al que és l'economia local, perquè Deltebre s'omple de visitants que venen a gaudir de Mescla, de tot l'entorn, i això també facilita que aquesta gent després coneguin les Terres de l'Ebre en la seva totalitat. La novetat és la distribució de la carpa. Hi haurà, a banda de lo que és la carpa principal, quatre carpes adossades a la carpa principal, una carpa en exclusiva per a la DO, denominació d'origen Terra Alta, i també hi haurà a la zona de la carpa que dona al riu afegirem una barra per també que hi hagi més mobilitat entre les dues zones i llavors continuarem en els dos espais d'escenari, un escenari davant la barcassa hi ha un escenari posterior que també li donarem una miqueta més de vida i en més mesclabord. Tindrem 17 mesclabord, de manera que hi ha més música en viu, també hi ha música de diferents estils musicals en diferents DJs. L'impacte que té mescla jo crec que és molt important per als restauradors d'aquí del municipi, perquè tant els stands que aquí participen i que se mostren, el que aconseguix és que vindre aquí a la fira se donen a conèixer i això els possibilita no tindre només que també molta presència aquí a la fira, sinó donar-los presència a la resta de l'any, perquè gràcies a que proven aquí el seu producte sense la necessitat d'anar a l'establiment, això fa que després la gent els conegui i vulguin anar durant tot l'any. I a més, el turisme gastronòmic és un turisme que és menys estacional, que viatja tot l'any, perquè viatja en un objectiu, que és el de menjar bé, i aquí pues, troben el millor de tota la zona.
2: Us aconsello de veritat que vinguéssiu a visitar Mescla, no ja per el meu estant per restaurar l'arròs, sinó per tot el mostruari, per dir-ho així, de producte d'aquí del Delta, i que és una cosa que val la pena participar, val la pena vindre a conèixer, val la pena vindre a passar el dia aquí quan hi ha mescla.
3: Sushi MC us espera a Mescla. Estarem encantats de portar el nostre granet d'arena en la gastronomia del territori.
4: I l'hotel Carlos III us invita a que vingueu tots a Mescla.
5: I a les Pelegrí us invita a tots a vindre a la Mescla, que és una fira espectacular, i ens ho passarem molt bé.
6: Convidar-los a que vinguin del 22 al 24 de maig aquí a la zona del Parc Fluvial, perquè tindran un espai en el que podran gaudir al mateix temps dels cinc sentits, perquè Mescla és molt més que gastronomia. Podem gaudir de les olors, d'un bon maridatge, podem gaudir dels gustos de les millors tapes, música en directe, contacte amb persones que fa temps que no veus, de tota la zona. És esplendor màxim, màxima xalera.
0: Bueno, Roger, màxima xalera, i bueno, me consta que tu també vas xalar, no? També t'ho vas passar bé?
7: I tant que sí. M'ho vaig passar molt bé, Imma. A part, heu pogut escoltar que estàvem al carrer, estàvem al costat del riu Ebre. Era un dia que feia una mica de vent, però bueno, volia fer un reportatge especial.
0: Però s'escolta bé igualment,
7: sí,
0: eh? Vull dir que
7: sí.
0: El missatge i el que diuen, pues, se'ls escolta bé. I en qui parlaven? Perquè, bueno, em deia que hi haurà un vídeo a xarxes.
7: Sí.
0: Això serà avui durant el dia.
7: El reportatge està enfocat, no?, per a fer-se a xarxes, que durant el dia d'avui se publicarà al perfil d'Imagina Ràdio, però vam dir, home,
0: claro,
7: ja que
0: bon
7: ho fem,
0: matí, no, compartir-ho.
7: Òbviament,
0: claro, sí.
7: L'havíem de compartir amb tu, claro, per al programa. Mira, vam parlar en quatre restaurants, bueno, tres restaurants, perdó, i una gelateria. Ells són, el primer que escoltem és l'Adis Alcalà, del restaurant L'Arròs. Després vam parlar en Margaret Morelló, de Sushi MC, amb l'hotel Carles III, del Canal Platja, que ens va parlar Albert Guillén, i finalment Gelats Pelegrí, de Deltebre, en què vam parlar que era Sergi Navarro, i finalment vam poder parlar amb la regidora d'Enfocament Turístic de Deltebre, que ella és Lola Casanova.
0: Molt bé. Doncs pues bueno, aquest cap de setmana tots a Mescla.
7: Tots a Mescla, a part,
0: sí,
7: vull dir una cosa.
0: Dis-ho.
7: I és que mentre fèiem el reportatge, un d'ells, que va ser el del restaurant L'Arròs, l'Adis, mos va invitar a provar el
0: bueno
7: que ells oferiran al Mescla.
0: Però no ho pots contar, suposo, no? Exactament.
7: Només puc dir,
0: sí,
7: que ja saps que tinc un paladar exquisit.
0: Sí, tens un paladar, sí, que
7: peculiar.
0: Peculiar, ho deixarem en peculiar. No t'agrada provar segons què?
7: Correcte, i em va encantar.
0: A més, t'entra tot molt pels ulls, ja, tu, també, no?
7: També, després... és veritat.
0: Bueno, però també estava bo, no?
7: Estava molt bo.
0: Molt bé, doncs pues bueno.
7: Sí, sí, sí, vull dir que així, jo crec que Mescla s'ha consolidat aquí a les Terres de l'Ebre i que hem d'anar sí o sí.
0: Molt bé, doncs, Roger, gràcies pel reportatge. Recordem a tothom que està amb nosaltres ara, pues, que d'aquí unes hores estarà penjat al perfil d'Instagram d'Imagina Ràdio, bueno, les xarxes socials. Jo dic Instagram perquè és la que més utilitzo,
7: sí,
0: però n'hi ha més, òbviament.
7: Sí, sí, sí.
0: Molt bé, doncs, Roger, moltes gràcies i hasta la pròxima. I, bueno, aquest cap de setmana quedarem parant a Mescla.
7: I tant que sí.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local, vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors, degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Tiquet i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
2: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
3: Ofertes històriques a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar. 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
4: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
5: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
4: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
5: JMS Vehicles Industrials.
0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, de bon matí.
1: Únic, s'escriu amb H o sense H?
2: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es.
3: Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
4: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
5: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
6: És hora punta, són exactament les 9 del matí, hora d'informatiu, i hora també de saludar la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
7: Molt bon dia, Imma.
6: Mor una dona de 65 anys després de caure a l'aigua de matinada al port esportiu de la Ràpita.
7: El passat dissabte, una dona procedent dels Estats Units que caminava per les instal·lacions va caure a l'aigua per causes que encara es desconeixen. L'acompanyant un home britànic de 61 anys es va llençar a l'aigua per auxiliar-la ràpidament. Fins al lloc s'hi van desplaçar efectius del Servei d'Emergència Mèdica, la policia local, bombers, Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil. L'home va resultar il·lès amb una lleugera hipotèrmia, mentre la dona, que va ser evacuada a l'Hospital d'Amposta en estat greu, va acabar morint hores després a conseqüència de les ferides.
6: El Copate inicia els tractaments de control del mosquit a les zones naturals del Delta de l'Ebre.
7: L'objectiu és reduir la presència del mosquit i minimitzar les molèsties a la població i als visitants, especialment durant els mesos de més activitat de l'insecte. Les actuacions es realitzen tant per via aèria com terrestre en funció de les característiques de cada espai i de les condicions meteorològiques, utilitzant el larvicida biològic BTI, que actua selectivament. La campanya preveu actuar en 5.500 hectàrees d'espais naturals i 7.500 en arrossars del Delta, especialment en les zones més properes als nuclis habitats dels municipis.
6: Més de 60 professionals participen en la commemoració del Dia Internacional de la Infermeria organitzat per l'Institut Català de la Salut Terres de l'Ebre.
7: La jornada es va centrar en el valor humà de les cures i el paper de les infermeres i infermers en l'atenció als pacients i les seves famílies. La trobada va reunir professionals de l'atenció primària i de l'Hospital Verge de la Cinta i es va abordar alguns dels principals reptes actuals de la professió, com la comunicació terapèutica, l'atenció urgent o les noves competències assistencials. Per altra banda, també es van presentar diferents iniciatives impulsades al territori, com el projecte Pacient Expert o Benvinguts a Pediatria. L'acte també va incloure un reconeixement a les infermeres jubilades dintre del marc del 50è aniversari de l'Hospital Universitari Verge de la Cinta.
8: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
9: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Addict Voltaire més trencadores, Furla i Alea Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
8: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
9: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
8: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
0: De bon matí. Imagina Ràdio.
10: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià, Amposta, Llazar, Vinaròs, t'ofereixen el temps.
6: I Andrea, pel que fa al temps i les temperatures, com ho tindrem avui?
7: Avui dilluns ens hem despertat amb un cel serè o poc ennuvolat i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 10 i 13 graus, mentre que les màximes arribaran als 22, 23 i 26 graus a les hores centrals.
6: Molt bé, Andrea, pues moltes gràcies, que passes molt bon dia i ens trobem demà aquí al De Bon Matí.
7: Molt bon dia.
11: Recordes això?
12: Somriu!
13: Ai, no, que no m'agrada gens el meu somriure. Tinc les dents fatal.
11: Amb Invisalign, el sistema d'ortodòncia invisible, he aconseguit el somriure que sempre he volgut. Invisalign, molt més còmode i discret que els bràquets tradicionals.
14: Demana la teva primera visita gratuïta.
11: Clínica Dental Ebre Clínic, Avinguda Catalunya 28 Tortosa.
14: O ebreclinicdental.com.
11: Clínica Dental Montsià, Avinguda Ràpita 197 Amposta.
14: O montsiadental.com.
11: I Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22 Vinaròs.
14: O azahardental.com.
11: Fes com jo i somriu a la vida.
0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
15: A Fusteria Rupérez som fabricants i ho fem a mida. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu i t'oferim la cançó en català.
6: Bé, i avui la cançó en català ens arriba... D'aquesta manera ens arriba sonant així, és Max Navarro, el seu darrer treball. La cançó es diu Inigualable.

0: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita rupérez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
1: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9:30.

0: Jacint és el títol d'aquesta cançó recordant la música dels Pet Shop Boys. I ara, pues, seria hora...
1: De bon matí. Imagina Ràdio.
0: Aquí al De Bon Matí, de fer una ullada als resultats dels sortejos efectuats aquest cap de setmana, perquè, mira, per exemple, comencem amb dos sortejos de dissabte. La combinació guanyadora, en aquest cas, de la 649, va ser la formada pel 6, el 17, el 21, 26, 47 i 48, complementari 27 i reintegrament el 7. Els números de la primitiva han estat el 14, el 17, el 34, els 36, el 40 i el 43, el complementari 37 i el reintegrament el número 6. Ara anem ja als sortejos d'ahir diumenge. I, per exemple, a la Bonoloto, la combinació guanyadora ha estat amb el 16, el 17, 24, 38, 46 i 47, el complementari el 41 i reintegrament el 8. Els números del trio han estat el 3, el 5 i el 9 i, finalment, al sueldazo de cap de setmana de l'11, el número premiat ha estat el 66.205 i la sèrie la 29.
1: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Et costa llegir? Et canses amb les pantalles? O has notat que el teu fill té problemes en l'aprenentatge? A Centre Òptic Les Guard som especialistes en teràpia visual, un enfocament diferent per millorar el teu rendiment visual. I ho fem amb el suport de Weavy, una eina digital innovadora que converteix la teràpia en una experiència interactiva, motivadora i efectiva. Teràpia visual amb criteri professional, tecnologia i resultats. Demana cita al Centre Òptic Les Guard d'Amposta, avinguda a la Ràpita 125 o trucant al 977 70 69 42.
2: Saps on va parar l'oli que llences per l'aigüera? Al mar. Però si el recicles, es pot convertir en sabó, productes de cosmètica o fins i tot biodiesel per avions i furgonetes. A casa, a l'hotel, al restaurant, al bar, a l'escola, cada gota reciclada compta. Olis Artemi, 12 anys complint el somni de millorar el medi ambient. A Tarragona, Lleida, Terol, València i, per suposat, a les Terres de l'Ebre. Olis Artemi, troba'ns a les xarxes socials i ajuda'ns a millorar el planeta.
3: Fetzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fetzini. 977 70 12 57. Fetzini.net.
4: Reciclatge Forés. Servei de lloguer de contenidors, transport i gestió de tot tipus de residus, tant per particulars com per empreses. Paguem al moment per la ferralla, metalls, coures, aluminis. Si vols donar de baixa el teu vehicle, a Reciclatge Forés som centre homologat per la DGT. I al centre del polígon de Campredó, servei de lloguer de magatzems vigilats, espais per estacionar i hivernar caravanes, remolcs, embarcacions, camions i tràilers. Informa't al 977 511 493.
0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
5: Escolta, ben fa un moment la música de Fito i Fitipaldis. Ara és el torn d'escoltar, pues, aquesta cançó la coneixes perfectament. Es diu September. September.

0: és dilluns, és hora de parlar del temps i tenim amb nosaltres el nostre meteoròleg de confiança des de la Fundació Mercè Pla, Eloi Cossoló. Eloi, bon dia.
1: Bon dia.
0: Com estàs?
1: Bé, molt bé.
0: Molt bé. Dilluns avui, no? De dilluns
1: sí.
0: Estem. Molt bé, Eloi, parla-mos del temps, de què tindrem estos dies que hem tingut, conta-mos.
1: Doncs sí, el que hem tingut aquests darrers dies ha sigut un tastet hivernal de finals de març que no passen aquest temps de mitjans de maig i la veritat és que ara el temps farà un tomb de forma marcada. Passarem de l'ambient de rabaqueta fina, jaqueteta fina, com li volguéssim dir, a l'ambient de manera curta, texans curts, roba curta, a partir d'aquest inici de setmana, mitja de setmana, en què l'ambient s'estabilitzarà de tal forma que ens arribarà una bombolla càlida del nord de l'Àfrica, provocant temperatures molt estivals per l'època d'inicis mitjan de juliol, que no pas d'aquest tram mitjà de maig, màximes, al voltant de 33-34 graus. A llocs més càlids de Catalunya, com ara el Baix Ebre, Costa del Montsià, potser no tant, per la brisa de marinada, però punts de la Terra Alta, Ribera d'Ebre també, 31-32 graus, al Segrià també, arribant a 35, i punts baixos del Baix Ebre, com ara Aldover, Tortosa, Vinifallet, Alfara de Carles, els ports, valors no tan alts, però Déu-n'hi-do també. I bueno, semblaria doncs que aquesta bombolla càlida ens penetraria de tal forma que garantiria un temps molt bo sense perspectives de pluges almenys fins allà el 24-25, que és aquest proper cap de setmana. El model europeu i el model americà marquen possibles canvis, però ja ben entrat el cap de setmana. Però tot això anirem seguint-ho ja, ja que falta un bon grapat de dies.
0: Molt bé. Bueno, o sigui que els canvis ara estan sent, no?, com a l'ordre del dia.
1: Sí, diguéssim. Perquè les temperatures estaran al voltant de 5 a 6 per sobre. Si ara estàvem al voltant de 2-3 graus per sota, pues ara vindran temperatures molt estivals entre 5 i 6 per sobre la mitjana climàtica.
0: Ostres, és que això es diu ràpid, eh? Vull dir, sembla que no sigui res, però 5-6 graus marquen molt la diferència.
1: Sí, eh? I ja es veu que aquest estiu doncs patirem de valent perquè fa risc d'incendi, perquè fa la manca d'aigua com escalorades, com onades de calor, entre altres coses, de fenòmens molt, molt extrems.
0: Molt bé. Bé, doncs Eloi, no sé si tens res més a afegir.
1: Doncs de moment no.
0: Molt bé. Doncs ens trobem dijous.
1: Fins dijous. Adéu.
2: Imagina Ràdio. De bon matí.
0: Bé, nosaltres de seguida en 3 minuts i mig arribem a les 9 i mitjan del matí. Marxem ja per avui dilluns, ens trobem demà a les 8 i recorda que et deixo de seguida amb 30 minuts de música sense interrupcions. Amb què et deixo? Pues amb Lady Gaga. La cançó es diu Abracadabra. Adéu-siau.

0: Imagina Ràdio.
1: A partir d'ara, 30 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Mor una dona de 65 anys després de caure a l'aigua de matinada al port esportiu de la Ràpita. El passat dissabte, una dona procedent d'Estats Units que caminava per les instal·lacions va caure a l'aigua per causes que encara es desconeixen. L'acompanyant, un home britànic de 61 anys, es va llançar a l'aigua per auxiliar-la ràpidament. Fins al lloc s'hi van desplaçar efectius del Servei d'Emergència Mèdica, la policia local, bombers, Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil. L'home va resultar il·lès amb una lleugera hipotèrmia, mentre la dona, que va ser evacuada a l'Hospital d'Amposta en estat greu, va acabar morint hores després a conseqüència de les ferides. El Copate inicia els tractaments de control del mosquit a les zones naturals del Delta de l'Ebre. L'objectiu és reduir la presència del mosquit i minimitzar les molèsties a la població i als visitants, especialment durant els mesos de més activitat de l'insecte. Les actuacions es realitzen tant per via aèria com terrestre en funció de les característiques de cada espai i de les condicions meteorològiques, utilitzant el larvicida biològic BTI que actua selectivament. La campanya preveu actuar en 5.500 hectàrees d'espais naturals i 7.500 en arrossars del Delta, especialment en les zones més properes als nuclis habitats de municipis. Més de 60 professionals participen en la commemoració del Dia Internacional de la Infermeria, organitzat per l'Institut Català de Salut Terres de l'Ebre. La jornada es va centrar en el valor humà de les cures i el paper de les infermeres i infermers en l'atenció als pacients i les famílies. La trobada va reunir professionals de l'atenció primària de l'Hospital Verge de la Cinta i es va abordar alguns dels principals reptes actuals de la professió, com la comunicació terapèutica, l'atenció urgent o les noves competències assistencials. Per altra banda, també es van presentar diferents iniciatives impulsades al territori, com el projecte Pacient Expert o Benvinguts a Pediatria. L'acte també va incloure un reconeixement a infermeres jubilades dintre del marc del 50è aniversari de l'Hospital Universitari Verge de la Cinta.
0: Repsol t'ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dilluns ens hem despertat amb un cel serè o poc ennuvolat que es mantindrà durant tota la jornada. Avui les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 10 i 13 graus, mentre que les màximes arribaran als 22, 23 i 26 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
2: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
3: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MOB, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Burla i Alea Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
2: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
2: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
0: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.
5: Com en va?
4: Imagina Radio. Els números 1 de sempre.
6: El garabato de un niño es tu cuerpo de mujer.
4: Imagina Radio.
7: La millor música
4: per sentir-se

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Hi ha una terra on el silenci ens parla. Una terra que neix del riu. On el temps no es mesura, es gaudeix. I on els paisatges ens fan somiar despert. Una terra que és la nostra, que ens fa créixer. On avançar és tornar a l'origen. I el futur comença respectant la nostra història. Perquè la nostra terra inspira. Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre.
2: Projecte finançat per la Generalitat de Catalunya a través dels fons de transició nuclear.
3: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
4: Aquest cap de setmana torna Mescla, la Fira de Gastronomia de les Terres de l'Ebre. Vine a Deltebre i gaudeix del millor aparador del territori amb degustacions en 50 estants, show cookings amb talent ebrenc i estrelles Michelin, tallers infantils i servei de guarderia gratuït. A més, concerts totes les nits. Aquest cap de setmana torna Mescla a Deltebre. Consulta programa a mescla.cat.
5: Ofertes històriques a Mi Electro Moderogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I

0: Imagina Radio.
1: Són les 11.
2: Les notícies amb Andrea Maqueda.
3: Bon dia. Mor una dona de 65 anys després de caure a l'aigua de matinada al port esportiu de la Ràpita. El passat dissabte, una dona procedent d'Estats Units que caminava per les instal·lacions va caure a l'aigua per causes que encara es desconeixen. L'acompanyant, un home britànic de 61 anys, es va llançar a l'aigua per auxiliar-la ràpidament. Fins al lloc s'hi van desplaçar efectius del Servei d'Emergència Mèdica, la policia local, bombers, Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil. L'home va resultar il·lès amb una lleugera hipotèrmia, mentre la dona, que va ser evacuada a l'Hospital d'Amposta en estat greu, va acabar morint hores després a conseqüència de les ferides. El Copate inicia els tractaments de control del mosquit a les zones naturals del Delta de l'Ebre. L'objectiu és reduir la presència del mosquit i minimitzar les molèsties a la població i als visitants, especialment durant els mesos de més activitat de l'insecte. Les actuacions es realitzen tant per via aèria com terrestre en funció de les característiques de cada espai i de les condicions meteorològiques, utilitzant el larvicida biològic BTI que actua selectivament. La campanya preveu actuar en 5.500 hectàrees d'espais naturals i 7.500 en arrossars del Delta, especialment en les zones més properes als nuclis habitats de municipis. Més de 60 professionals participen en la commemoració del Dia Internacional de la Infermeria, organitzat per l'Institut Català de Salut Terres de l'Ebre. La jornada es va centrar en el valor humà de les cures i el paper de les infermeres i infermers en l'atenció als pacients i les famílies. La trobada va reunir professionals de l'atenció primària de l'Hospital Verge de la Cinta i es va abordar alguns dels principals reptes actuals de la professió, com la comunicació terapèutica, l'atenció urgent o les noves competències assistencials. Per altra banda, també es van presentar diferents iniciatives impulsades al territori, com el projecte Pacient Expert o Benvinguts a Pediatria. L'acte també va incloure un reconeixement a infermeres jubilades dintre del marc del 50è aniversari de l'Hospital Universitari Verge de la Cinta. I pel que fa al temps, avui dilluns ens hem despertat amb un cel serè o poc ennuvolat que es mantindrà durant tota la jornada. Avui les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 10 i 13 graus, mentre que les màximes arribaran als 22, 23 i 26 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
2: Imagina Radio.
0: Imagina Radio.

Friday night to everyone. Got to

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Fins al 24 de maig, 35enes jornades gastronòmiques de l'Ostra de l'Ampolla. Menús on la protagonista és l'ostra al Blau Mar. Campinyana, Casa David, Casa Llambric, El Pescador, La Barraca, La Roca Plana, Lo Garbí, Lo Goleró, Lo Típic, Nova de Vimar, Restaurant del Mar Flamingo, Rodamar, Salazars i Restaurant Sol. Fins al 24 de maig, jornades de l'Ostra de l'Ampolla, espai gastronòmic del Delta.
2: Dissabte 30 de maig, a Amposta.
3: Vuitena edició de Lo Riu Sona Festival.
4: Lo Riu Sona Festival.
2: Búhos, els Catarres, els Amics de les Arts, la Cosina, Naina, Pavet i Marieta, Martí Pérez, Miquel del Roig, Gigi Trapella, Greta Connor, Blanc, Chloe Galiano i Anna Adarbe. No és Miami.
3: Food Truck, servei de bar i espai per autocaravana.
4: Lo Riu Sona Festival.
3: Espai firal 1 d'octubre d'Amposta.
2: Obertura de portes a les 5 de la tarda.
3: Venda anticipada d'entrades a loriusonafestival.cat.
2: Música non-stop a Lo Riu Sona Festival.
3: Imagina Ràdio, emissora oficial.
5: Si quan penses en reformes et sona així...
6: Obres, obres, obres!
5: És perquè encara no coneixes We Obres. A We Obres ens encarreguem de tot. Des de feines de paleta fins a instal·lacions d'electricitat, fontaneria i climatització. Tant per la teva llar com per al teu negoci, gestionem cada detall amb una excel·lent relació qualitat-preu. I tant les obres com el manteniment el realitzem amb el nostre propi equip. WeObres.com. We Obres. Construïm els teus somnis.
7: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
8: Imagina Ràdio.

Imagina Radio.

0: Són les 12. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Declaren culpable l'acusat de matar una dona amb 50 ganivetades a mort a la Nova el 2023. Així ho van indicar els membres del jurat en la lectura del veredicte fet el passat divendres a l'Audiència de Tarragona. La Fiscalia va mantenir la seva petició inicial de 25 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria i acarnissament i una indemnització de 700.000 euros per als familiars. L'acusació particular també va mantenir les seves peticions. En canvi, la defensa va demanar una pena de 15 anys. En l'última jornada, el lletrat de la defensa va sol·licitar que es jutgés l'acusat per homicidi després de confessar el crim. El judici ha quedat vist per sentència. La nova edició del Business and Drinks de T-Valley reforça les sinergies empresarials a Tortosa. La jornada de networking es va centrar en el creixement empresarial i les oportunitats al territori. L'acte va comptar amb la participació de Ramon Montserrat, d'Oli Cefi, que va compartir la seva trajectòria empresarial, i amb la moderació de Jordi Andreu, de T-Valley. La vetllada també va tenir un component internacional amb la presència de 200 europeus participants en una estada formativa de la Universitat Rovira i Virgili, fet que va permetre ampliar l'intercanvi d'idees sobre emprenedoria, innovació i desenvolupament territorial. Amposta celebrarà les cinquenes jornades de cultura menstrual d'este dijous 21 al 25 de maig. Les jornades se centraran en la salut, el benestar i la divulgació científica i feminista del cicle menstrual, des de la menarquia fins a la menopausa, amb tallers i xerrades obertes a tota la ciutadania. La programació començarà el 21 de maig amb una xerrada sobre el cos femení i continuarà amb activitats durant tota la setmana. Entre les propostes destaquen tallers familiars, conferències sobre salut ginecològica, menopausa i sol pelvià, així com activitats d'autocura amb tallers de dansa i herbolària. Les jornades es tancaran amb un cercle de dones i també inclouran l'exposició pedagògica El Punt Vermell. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel sereo poc ennuvolat i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 10 i 13 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 22 graus a Mas de Barberans, 23 a Arnes i 26 graus a Rasquera i la Ametlla de Mar. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.

Imagina Radio. La millor música per sentir-se

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Multiòptiques presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics. Una altra manera d'entendre l'odontologia.
4: A Econutrients Naturas i Tortosa portem més de 25 anys cuidant-te de manera natural. Alimentació, frescos, sucs ecològics, complements nutricionals, cosmètica, higiene personal, herbolària, fitoteràpia, encens, espelmes i molts més productes naturals que cuiden la teva salut i del planeta. Econutrients Naturas i, carrer Vergés Paulí, Tortosa. Naturalment.
5: Ofertes històriques a Mi Electromoder Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electromoder Hogar. 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
6: Aquest 30 de maig torna a l'Ermita d'Ulldecona la Verbena, la festa més petarda del territori amb Operació Triunfo com a gran protagonista. Vine a ballar els millors clàssics, bingo musical, drag show, servei de barra i entrepans a preus populars. Tot en un ambient espectacular que no et voldràs perdre. Més info i entrades a Ebre Ticket i a l'Instagram de la Verbena. Col·labora a Ajuntament d'Ulldecona. La Verbena. Be yourself.
7: Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local. Vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors. Degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts de Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Tiquet i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
2: Una teranyina és una estructura natural perfecta que la seva autora teixeix en llocs oblidats, igual que el dipòsit d'un Cupra que no cal omplir. Com a la gamma híbrida Cupra, amb fins a 131 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 910 de combinada. Aprofita ara la màxima ajuda del Pla Auto Plus en tots els models.
3: Vine a aprofitar-ho amb tu Esteller, a Vinaròs i Tortosa.
4: Ei, Jordi, sortim a sopar?
5: Uf, no puc. Estic amb els números de la declaració de la renta i la veritat no me'n surto.
4: A mi em passava igual, però aquest any he confiat en Palomo Consultors i m'ho han posat tan fàcil. Tranquilitat, experiència i zero complicacions. Truca'ls al 977 44 90 33 o entra a palomo.net i deixa't aconsellar pels seus professionals amb més de 50 anys d'experiència assessorant empreses.
5: Quin bon consell! On dius que sopem?
4: Va, que et deixo triar restaurant, però pagues tu!
1: Palomo Consultors, 50 anys assessorant empreses i professionals.
6: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
1: Fins al 24 de maig, 35enes jornades gastronòmiques de l'Ostra de l'Ampolla. Menús on la protagonista és la ostra al Blaumar, Campinyana, Casa David, Casa Llambric, El Pescador, La Barraca, La Roca Plana, Lo Garbí, Lo Goleró, Lo Típic, Nova de Vimar, Restaurant del Mar Flamingo, Rodamar, Salazars i Restaurant Sol. Fins al 24 de maig, jornades de l'Ostra de l'Ampolla, espai gastronòmic del Delta.

0: és la una. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Declaren culpable l'acusat de matar una dona amb 50 ganivetades a mort a la Nova el 2023. Així ho van indicar els membres del jurat en la lectura del veredicte fet el passat divendres a l'Audiència de Tarragona. La Fiscalia va mantenir la seva petició inicial de 25 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria i acarnissament i una indemnització de 700.000 euros per als familiars. L'acusació particular també va mantenir les seves peticions. En canvi, la defensa va demanar una pena de 15 anys. En l'última jornada, el lletrat de la defensa va sol·licitar que es jutgés l'acusat per homicidi després de confessar el crim. El judici ha quedat vist per sentència. La nova edició del Business and Drinks de T-Valley reforça les sinergies empresarials a Tortosa. La jornada de networking es va centrar en el creixement empresarial i les oportunitats al territori. L'acte va comptar amb la participació de Ramon Montserrat, d'Oli Cefi, que va compartir la seva trajectòria empresarial, i amb la moderació de Jordi Andreu, de T-Valley. La vetllada també va tenir un component internacional amb la presència de 200 europeus participants en una estada formativa de la Universitat Rovira i Virgili, fet que va permetre ampliar l'intercanvi d'idees sobre emprenedoria, innovació i desenvolupament territorial. Amposta celebrarà les cinquenes jornades de cultura menstrual d'este dijous 21 al 25 de maig. Les jornades se centraran en la salut, el benestar i la divulgació científica i feminista del cicle menstrual, des de la menarquia fins a la menopausa, amb tallers i xerrades obertes a tota la ciutadania. La programació començarà el 21 de maig amb una xerrada sobre el cos femení i continuarà amb activitats durant tota la setmana. Entre les propostes destaquen tallers familiars, conferències sobre salut ginecològica, menopausa i sol pelvià, així com activitats d'autocura amb tallers de dansa i herbolària. Les jornades es tancaran amb un cercle de dones i també inclouran l'exposició pedagògica El Punt Vermell.
2: És temps de primavera. Tintia Jardineria us ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel serè o poc ennuvolat i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 10 i 13 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 22 graus a Mas de Barberans, 23 a Arnes i 26 graus a Rasquera i l'Ametlla de Mar. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
2: La primavera és més primavera amb Cíntia Jardineria. Creació, remodelació i posada a punt de jardins i piscines. Poda d'arbres, tractaments d'herbicides i endoteràpia. Elaboració de quaderns de camp per jardins i finques. Serveis per particulars i empreses. Cíntia Jardineria. Telèfon 629 98 85 66 o cintiajardineria.com. La primavera amb Cíntia és més primavera.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Aquest cap de setmana torna Mescla, la fira de gastronomia de les Terres de l'Ebre. Vine a Deltebre i gaudeix del millor aparador del territori amb degustacions en 50 estants, show cookings amb talent ebrenc i estrelles Michelin, tallers infantils i servei de guarderia gratuït. A més, concerts totes les nits. Aquest cap de setmana torna Mescla Deltebre. Consulta programa a mescla.cat.
2: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
3: Saps on va parar l'oli que llences per l'aigüera? Al mar. Però si el recicles, es pot convertir en sabó, productes de cosmètica o fins i tot biodiesel per avions i furgonetes. A casa, a l'hotel, al restaurant, al bar, a l'escola, cada gota reciclada compta. Olis Artemi, 12 anys complint el somni de millorar el medi ambient. A Tarragona, Lleida, Terol, València i, per suposat, a les Terres de l'Ebre. Olis Artemi, troba'ns a les xarxes socials i ajuda'ns a millorar el planeta.
4: Ofertes històriques a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar. 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
5: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local. Vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors. Degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts de Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Tiquet i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
6: Imagina Ràdio.
7: Imagina Ràdio.
8: La millor música
9: per sentir-se

0: Són les 2.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Els Mossos d'Esquadra van detenir una dona per col·locar adhesius i fer pintades de caràcter xenòfob contra la comunitat musulmana a Roquetes. L'arrestada, de 28 anys, pertany al grup Ultra Núcleo Nacional i està acusada d'un delicte d'odi i discriminació i un altre delicte de danys. Els fets es van produir durant el mes d'abril, quan la presumpta autora va enganxar diversos adhesius d'ideologia nacionalsocialista i va realitzar pintades xenòfobes contra els musulmans al voltant d'un parc infantil de la població ebrenca, un fet que va generar un notable rebuig social i institucional. La investigació de l'acció va estar tutelada per la secció civil i d'instrucció del Tribunal d'Instància de Tortosa, plaça número 2. El jovent republicà reivindica la retirada del monument franquista de Tortosa. Durant la matinada de dissabte, membres de l'organització hi van desplegar una pancarta amb el lema «Fem-los caure, independència, països catalans» i diverses banderes. El col·lectiu considera intolerable que el monument continuï al mig del riu Ebre més de 7 anys després de l'exhumació de Franco. També denuncien la normalització del franquisme i alerten del creixement de discursos reaccionaris i defensen la mobilització popular, insistint en la necessitat de retirar definitivament aquest símbol franquista de la ciutat de Tortosa. I en agenda, l'Ebre Lumen Talent fusionarà literatura i videomapping al castell de Móra d'Ebre este dissabte 23 de maig. La proposta, que aposta pel videomapping i el talent emergent de les Terres de l'Ebre, es connectarà també amb el Festival Literàrum, amb una projecció literària inspirada en l'obra d'Albert Aragonès, Obra Orba. La jornada convertirà l'espai en un escenari de creació visual amb projeccions que reinterpretaran textos a través de la llum i les noves tecnologies i comptarà amb la participació de l'artista Elena Frías amb un projecte de formació especialitzada. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel serè o poc ennuvolat i que seguirà així durant tota la jornada. Avui les temperatures pugen uns punts. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 10 i 13 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 22 graus a Mas de Barberans, 23 a Arnes i 26 graus a Rasquera i l'Ametlla de Mar. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: A Econutrients Natures i Tortosa portem més de 25 anys cuidant-te de manera natural. Alimentació, frescos, sucs ecològics, complements nutricionals, cosmètica, higiene personal, herbolària, fitoteràpia, encens, espelmes i molts més productes naturals que cuiden la teva salut i del planeta. Econutrients Natures i Carrer Vergés Paulí, Tortosa. Naturalment.
2: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a IOA.es. Instituts Odontològics. Una altra manera d'entendre l'odontologia.
3: El pa amb tomata de penjar, les amanides, la paella o fideuà, l'escalivada, l'esqueixada, les carns o el pop a la brasa exigeixen un raig daurat d'oli d'oliva verge per potenciar el seu sabor. El trobaràs als supermercats de Catalunya. Millora qualsevol plat amb un oli saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolell i Freginals. El sabor de la nostra terra.
4: Quina olor més bona!
5: Així dona gust estar a casa, tots junts.
6: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A més que arquitectura, creem espais pensats per compartir. Oberts, lluminosos i plens de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família, més que arquitectura, Avinguda Cristòfol Colom 10, Tortosa, o a mésquearquitectura.com.
0: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Aquest 30 de maig torna a l'Ermita d'Ulldecona la Verbena, la festa més petarda del territori amb Operació Triunfo com a gran protagonista. Vine a ballar els millors clàssics, bingo musical, drag show, servei de barra i entrepans a preus populars. Tot en un ambient espectacular que no et voldràs perdre. Més info i entrades a Ebre Ticket i a l'Instagram de la Verbena. Col·labora a Ajuntament d'Ulldecona. La Verbena. Be yourself.
2: Dissabte 30 de maig, a Amposta.
3: Vuitena edició de Lo Riu Sona Festival.
4: Lo Riu Sona Festival.
2: Buos, els Catarres, els Amics de les Arts, la Cosina, Naina, Pavet i Marieta, Martí Pérez, Miquel del Roig, Gigi Travella, Greta Connor, Blanc, Chloe Galiano i Anna Adarbe. No és Miami.
3: Food Truck, servei de bar i espai per autocaravanes.
4: Lo Riu Sona Festival.
3: Espai firal 1 d'octubre d'Amposta.
2: Obertura de portes a les 5 de la tarda.
3: Venda anticipada d'entrades a loriusonafestival.cat.
2: Música non-stop a Lo Riu Sona Festival.
3: Imagina Ràdio, emissora oficial.
5: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
6: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
5: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
6: JMS Vehicles Industrials.
7: Imagina Ràdio.

0: Imagina. Imagina. Imagina Ràdio.
1: Saps que jo t'estimo igual.
2: Molt, m'agrada molt.
3: M'encanta.
0: L'escolto. Imagina Ràdio.
2: Tota l'estona. No puedo
4: vivir. Així és.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor selecció musical.
0: Imagina Ràdio.
4: La millor música.
0: Per sentir-se.

0: Són les 3. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Els Mossos d'Esquadra van detenir una dona per col·locar adhesius i fer pintades de caràcter xenòfob contra la comunitat musulmana a Roquetes. L'arrestada, de 28 anys, pertany al grup Ultra Núcleo Nacional i està acusada d'un delicte d'odi i discriminació i un altre delicte de danys. Els fets es van produir durant el mes d'abril, quan la presumpta autora va enganxar diversos adhesius d'ideologia nacionalsocialista i va realitzar pintades xenòfobes contra els musulmans al voltant d'un parc infantil de la població ebrenca, un fet que va generar un notable rebuig social i institucional. La investigació de l'acció va estar tutelada per la secció civil i d'instrucció del Tribunal d'Instància de Tortosa, plaça número 2. El jovent republicà reivindica la retirada del monument franquista de Tortosa. Durant la matinada de dissabte, membres de l'organització hi van desplegar una pancarta amb el lema «Fem-los caure, independència, països catalans i diverses banderes». El col·lectiu considera intolerable que el monument continuï al mig del riu Ebre més de 7 anys després de l'exhumació de Franco. També denuncien la normalització del franquisme i alerten del creixement de discursos reaccionaris i defensen la mobilització popular, insistint en la necessitat de retirar definitivament aquest símbol franquista de la ciutat de Tortosa. I en agenda, l'Ebre Lumen Talent fusionarà literatura i videomapping al castell de Móra d'Ebre este dissabte 23 de maig. La proposta, que aposta pel videomapping i el talent emergent de les Terres de l'Ebre, es connectarà també amb el Festival Literàrum, amb una projecció literària inspirada en l'obra d'Albert Aragonès, Obra Orba. La jornada convertirà l'espai en un escenari de creació visual amb projeccions que reinterpretaran textos a través de la llum i les noves tecnologies i comptarà amb la participació de l'artista Elena Frías amb un projecte de formació especialitzada. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel serè o poc ennuvolat i que seguirà així durant tota la jornada. Avui les temperatures pugen uns punts. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 10 i 13 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 22 graus a Mas de Barberans, 23 a Arnes i 26 graus a Rasquera i l'Ametlla de Mar. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
3: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Aquest cap de setmana torna Mescla, la fira de gastronomia de les Terres de l'Ebre. Vine a Deltebre i gaudeix del millor aparador del territori amb degustacions en 50 estants, show cookings amb talent ebrenc i estrelles Michelin, tallers infantils i servei de guarderia gratuït. A més, concerts totes les nits. Aquest cap de setmana torna Mescla Deltebre. Consulta programa a mescla.cat.
2: Dissabte 30 de març, a Amposta.
3: Vuitena edició de Lo Riu Sona Festival.
4: Lo Riu Sona Festival.
2: Búhos, els Catarres, els Amics de les Arts, la Cosina, Naina, Pavet i Marieta, Martí Pérez, Miquel del Roig, Gigi Trapella, Greta Connor, Blanc, Chloe Galiano i Anna Adarbe. No és Miami.
3: Food Truck, servei de bar i espai per autocaravana.
4: Lo Riu Sona Festival.
3: Espai firal 1 d'octubre d'Amposta.
2: Obertura de portes a les 5 de la tarda.
3: Venda anticipada d'entrades a loriusonafestival.cat.
2: Música non-stop a Lo Riu Sona Festival.
3: Imagina Ràdio, emissora oficial.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb estrella verda i VIP gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, lo bistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i lo bistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
5: Saps quina és la pàgina web més lenta del món? La que necessites just quan el teu cotxe decideix espatllar-se. Tranquil, a AutoEsteller ho hem solucionat. Estrenem nova web, més ràpida, més clara i pensada per a tu. Des del mòbil pots demanar cita al taller, veure el nostre estoc de vehicles nous i d'ocasió, descobrir els accessoris Cupra, taxar el teu cotxe si estàs pensant en canviar-lo o fins i tot fer-nos arribar el teu currículum si vols unir-te a l'equip. Tot en un parell de clics. AutoEsteller, estrenem web. Descobreix-la ara a autoesteller.com.
1: Aquest cap de setmana torna Mescla, la fira de gastronomia de les Terres de l'Ebre. Vine a Deltebre i gaudeix del millor aparador del territori amb degustacions en 50 estants, show cookings amb talent ebrenc i estrelles Michelin, tallers infantils i servei de guarderia gratuït. A més, concerts totes les nits. Aquest cap de setmana torna Mescla Deltebre. Consulta programa a mescla.cat.

0: Són les 4. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Declaren culpable l'acusat de matar una dona amb 50 ganivetades a mort a la Nova el 2023. Així ho van indicar els membres del jurat en la lectura del veredicte fet el passat divendres a l'Audiència de Tarragona. La Fiscalia va mantenir la seva petició inicial de 25 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria i acarnissament i una indemnització de 700.000 euros per als familiars. L'acusació particular també va mantenir les seves peticions. En canvi, la defensa va demanar una pena de 15 anys. En l'última jornada, el lletrat de la defensa va sol·licitar que es jutgés l'acusat per homicidi després de confessar el crim. El judici ha quedat vist per sentència. La nova edició del Business and Drinks de T-Valley reforça les sinergies empresarials a Tortosa. La jornada de networking es va centrar en el creixement empresarial i les oportunitats al territori. L'acte va comptar amb la participació de Ramon Montserrat, d'Oli Cefi, que va compartir la seva trajectòria empresarial, i amb la moderació de Jordi Andreu, de T-Valley. La vetllada també va tenir un component internacional amb la presència de 200 europeus participants en una estada formativa de la Universitat Rovira i Virgili, fet que va permetre ampliar l'intercanvi d'idees sobre emprenedoria, innovació i desenvolupament territorial. Amposta celebrarà les cinquenes jornades de cultura menstrual d'este dijous 21 al 25 de maig. Les jornades se centraran en la salut, el benestar i la divulgació científica i feminista del cicle menstrual, des de la menarquia fins a la menopausa, amb tallers i xerrades obertes a tota la ciutadania. La programació començarà el 21 de maig amb una xerrada sobre el cos femení i continuarà amb activitats durant tota la setmana. Entre les propostes destaquen tallers familiars, conferències sobre salut ginecològica, menopausa i sol pelvià, així com activitats d'autocura amb tallers de dansa i herbolària. Les jornades es tancaran amb un cercle de dones i també inclouran l'exposició pedagògica El punt vermell. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel serè o poc ennuvolat i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 10 i 13 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 22 graus a Mas de Barberans, 23 a Arnes i 26 graus a Rasquera i l'Ametlla de Mar. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda!
0: Imagina Radio. Imagina.

0: difunto.
1: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
2: Ei, Jordi, sortim a sopar?
3: Uf, no puc. Estic amb els números de la declaració de la renta i la veritat, no me'n surto.
2: A mi em passava igual, però aquest any he confiat en Palomo Consultors i m'ho han posat tan fàcil. Tranquil·litat, experiència i zero complicacions. Truca'ls al 977 44 90 33 o entra a palomo.net i deixa't aconsellar pels seus professionals amb més de 50 anys d'experiència assessorant empreses.
3: I un bon consell? On dius que sopem?
2: Va, que et deixo triar restaurant, però pagues tu. Palomo Consultors, 50 anys assessorant empreses i professionals.
4: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977 588 200. A Tortosa, sempre al teu servei.
5: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
6: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
5: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
6: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
5: Aquesta primavera, fes la teua.
7: Al Mood Sunset Club. Aquest mes de maig, la festa no s'atura. Dissabte 23 de maig, gaudeix d'una tarda màgica amb la música en directe The Unleans and the Market Band, els èxits dels 2000 amb DJ Ricard i Mojitos al capvespre. Mood Sunset Club, el teu nou espai. Carretera Roquetes Regues, instal·lacions Montepío.
8: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio.
1: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.
2: Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino aturdit rere d'un venir. Poc en crec la realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat. Però tu

perseguint la nit busquem la teva intimitat. Pobresa eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
2: Ofertes històriques a Mi Electro Modern Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Modern Hogar. 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
3: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local, vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors, degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Tiquet i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
4: L'obesitat és un problema real. Els efectes són devastadors. Càncer, diabetis i malalties cardiovasculars són algunes de les amenaces. La banda gàstrica ajustable pot ser la solució definitiva. Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia de l'obesitat. Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
5: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
6: Fins al 24 de maig, 35enes jornades gastronòmiques de l'Ostra de l'Ampolla. Menús on la protagonista és l'ostra al Blau Mar. Campinyana, Casa David, Casa Llambric, El Pescador, La Barraca, La Roca Plana, Lo Garbí, Lo Goleró, Lo Típic, Nova de Vimar, Restaurant del Mar Flamingo, Rodamar, Salazars i Restaurant Sol. Fins al 24 de maig, jornades de l'Ostra de l'Ampolla, espai gastronòmic del Delta.
7: Imagina Ràdio.

0: Són les 5. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Declaren culpable l'acusat de matar una dona amb 50 ganivetades a mort a la Nova el 2023. Així ho van indicar els membres del jurat en la lectura del veredicte fet el passat divendres a l'Audiència de Tarragona. La Fiscalia va mantenir la seva petició inicial de 25 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria i acarnissament i una indemnització de 700.000 euros per als familiars. L'acusació particular també va mantenir les seves peticions. En canvi, la defensa va demanar una pena de 15 anys. En l'última jornada, el lletrat de la defensa va sol·licitar que es jutgés l'acusat per homicidi després de confessar el crim. El judici ha quedat vist per sentència. La nova edició del Business and Drinks de T-Valley reforça les sinergies empresarials a Tortosa. La jornada de networking es va centrar en el creixement empresarial i les oportunitats al territori. L'acte va comptar amb la participació de Ramon Montserrat, d'Oli Cefi, que va compartir la seva trajectòria empresarial, i amb la moderació de Jordi Andreu, de T-Valley. La vetllada també va tenir un component internacional amb la presència de 200 europeus participants en una estada formativa de la Universitat Rovira i Virgili, fet que va permetre ampliar l'intercanvi d'idees sobre emprenedoria, innovació i desenvolupament territorial. Amposta celebrarà les cinquenes jornades de cultura menstrual d'este dijous 21 al 25 de maig. Les jornades se centraran en la salut, el benestar i la divulgació científica i feminista del cicle menstrual, des de la menarquia fins a la menopausa, amb tallers i xerrades obertes a tota la ciutadania. La programació començarà el 21 de maig amb una xerrada sobre el cos femení i continuarà amb activitats durant tota la setmana. Entre les propostes destaquen tallers familiars, conferències sobre salut ginecològica, menopausa i sol pelvià, així com activitats d'autocura amb tallers de dansa i herbolària. Les jornades es tancaran amb un cercle de dones i també inclouran l'exposició pedagògica El Punt Vermell. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel serè o poc ennuvolat i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 10 i 13 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 22 graus a Mas de Barberans, 23 a Arnes i 26 graus a Rasquera i l'Ametlla de Mar. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
4: La millor música per sentir-se bé.
2: Imagina Ràdio.

0: Carolina.
1: ...45 minuts sense interrupcions d'èxits d'ahir i d'avui... ...només a Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Multiòptiques presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: Els olis del Baix Ebre Montsià són olis verges extra, obtinguts a partir de tres variants, morruda, sevillenca i farga. Uns olis que han situat la nostra gastronomia entre les més prestigioses del món. Oli denominació d'origen protegida, oli del Baix Ebre Montsià, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. Europa inverteix en les zones rurals.
4: Aquest cap de setmana torna Mescla, la Fira de Gastronomia de les Terres de l'Ebre. Vine a Deltebre i gaudeix del millor aparador del territori amb degustacions en 50 estants, show cookings amb talent ebrenc i estrelles Michelin, tallers infantils i servei de guarderia gratuït. A més, concerts totes les nits. Aquest cap de setmana torna Mescla a Deltebre. Consulta programa a mescla.cat.
5: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb Bosta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
6: Saps on va parar l'oli que llences per l'aigüera? Al mar. Però si el recicles, es pot convertir en sabó, productes de cosmètica o fins i tot biodiesel per avions i furgonetes. A casa, a l'hotel, al restaurant, al bar, a l'escola, cada gota reciclada compta. Olis Artemi, 12 anys complint el somni de millorar el medi ambient. A Tarragona, Lleida, Terol, València i, per suposat, a les Terres de l'Ebre. Olis Artemi, troba'ns a les xarxes socials i ajuda'ns a millorar el planeta.
7: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
8: La millor música
7: per sentir-se

0: Són les 6.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Els Mossos d'Esquadra van detenir una dona per col·locar adhesius i fer pintades de caràcter xenòfob contra la comunitat musulmana a Roquetes. L'arrestada, de 28 anys, pertany al grup Ultra Núcleo Nacional i està acusada d'un delicte d'odi i discriminació i un altre delicte de danys. Els fets es van produir durant el mes d'abril, quan la presumpta autora va enganxar diversos adhesius d'ideologia nacionalsocialista i va realitzar pintades xenòfobes contra els musulmans al voltant d'un parc infantil de la població ebrenca, un fet que va generar un notable rebuig social i institucional. La investigació de l'acció va estar tutelada per la secció civil i d'instrucció del Tribunal d'Instància de Tortosa, plaça número 2. El jovent republicà reivindica la retirada del monument franquista de Tortosa. Durant la matinada de dissabte, membres de l'organització hi van desplegar una pancarta amb el lema «Fem-los caure, independència, països catalans» i diverses banderes. El col·lectiu considera intolerable que el monument continuï al mig del riu Ebre més de 7 anys després de l'exhumació de Franco. També denuncien la normalització del franquisme i alerten del creixement de discursos reaccionaris i defensen la mobilització popular, insistint en la necessitat de retirar definitivament aquest símbol franquista de la ciutat de Tortosa. I en agenda, l'Ebre Lumen Talent fusionarà literatura i videomapping al castell de Móra d'Ebre este dissabte 23 de maig. La proposta, que aposta pel videomapping i el talent emergent de les Terres de l'Ebre, es connectarà també amb el Festival Literàrum, amb una projecció literària inspirada en l'obra d'Albert Aragonès, Obra Orba. La jornada convertirà l'espai en un escenari de creació visual amb projeccions que reinterpretaran textos a través de la llum i les noves tecnologies i comptarà amb la participació de l'artista Elena Frías amb un projecte de formació especialitzada. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè o poc ennuvolat arreu del territori i les temperatures han pujat uns punts. De cara a demà dimarts, també tindrem un cel serè o poc ennuvolat durant tot el dia arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima pujaran lleugerament o moderadament. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. Tu estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
2: Si quan penses en reformes et sona així...
3: Obres, obres, obres!
2: És perquè encara no coneixes We Obres. A We Obres ens encarreguem de tot. Des de feines de paleta fins a instal·lacions d'electricitat, fontaneria i climatització. Tant per la teva llar com per al teu negoci, gestionem cada detall amb una excel·lent relació qualitat-preu. I tant les obres com el manteniment el realitzem amb el nostre propi equip. WeObres.com. We Obres. Construïm els teus somnis.
1: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calain, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista, amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
4: Tasta el menú de maig del Diego de Santa Bàrbara. Amanida d'espinacs amb encenalls de foie d'ànec. Raviolis de salmó salvatge. Carpaccio de vedella de la finca amb mousse d'albergínia. Calamar farcit amb la seva tinta. Sorbet de menta fresca i filet de vedella amb crema de foie d'ànec. Tot amb postres, beguda i cafès per 48 euros. 977 71 90 17 i hotelrestaurantdiego.com.
1: Aquest 30 de maig torna a l'Ermita d'Ulldecona la Verbena, la festa més petarda del territori amb Operació Triunfo com a gran protagonista. Vine a ballar els millors clàssics, bingo musical, drag show, servei de barra i entrepans a preus populars. Tot en un ambient espectacular que no et voldràs perdre. Més info i entrades a Ebre Ticket i a l'Instagram de la Verbena. Col·labora a Ajuntament d'Ulldecona. La Verbena. Be yourself.
5: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Fatzini esdeveniments i carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
2: Fins al 24 de maig, 35enes jornades gastronòmiques de l'Ostra de l'Ampolla. Menús on la protagonista és l'ostra al Blau Mar. Campinyana, Casa David, Casa Llambric, El Pescador, La Barraca, La Roca Plana, Lo Garbí, Lo Goleró, Lo Típic, Nova de Vimar, Restaurant del Mar Flamingo, Rodamar, Salazars i Restaurant Sol. Fins al 24 de maig, jornades de l'Ostra de l'Ampolla, espai gastronòmic del Delta.
3: És or en estat líquid. Or pel seu color, pel seu aroma i or per a la salut. És equilibrat i l'essència de la dieta mediterrània. Iberolei, l'oli d'oliva verge extra de la cooperativa Montebre de Santa Bàrbara. Iberolei, l'oli afruitat per consumir en cru, amb denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià.
4: Ofertes històriques a Mi Electro Modern Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Modern Hogar. 70 anys servint-te. Per alguna cosa serà.
5: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local. Vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors. Degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Tiquet i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
0: Imagina Ràdio.
6: Imagina Ràdio.

La millor música. Per sentir.

0: Són les 7. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Els Mossos d'Esquadra van detenir una dona per col·locar adhesius i fer pintades de caràcter xenòfob contra la comunitat musulmana a Roquetes. L'arrestada, de 28 anys, pertany al grup Ultra Núcleo Nacional i està acusada d'un delicte d'odi i discriminació i un altre delicte de danys. Els fets es van produir durant el mes d'abril, quan la presumpta autora va enganxar diversos adhesius d'ideologia nacionalsocialista i va realitzar pintades xenòfobes contra els musulmans al voltant d'un parc infantil de la població ebrenca, un fet que va generar un notable rebuig social i institucional. La investigació de l'acció va estar tutelada per la secció civil i d'instrucció del Tribunal d'Instància de Tortosa, plaça número 2. El jovent republicà reivindica la retirada del monument franquista de Tortosa. Durant la matinada de dissabte, membres de l'organització hi van desplegar una pancarta amb el lema «Fem-los caure», «Independència», «Països catalans» i diverses banderes. El col·lectiu considera intolerable que el monument continuï al mig del riu Ebre més de 7 anys després de l'exhumació de Franco. També denuncien la normalització del franquisme i alerten del creixement de discursos reaccionaris i defensen la mobilització popular, insistint en la necessitat de retirar definitivament aquest símbol franquista de la ciutat de Tortosa. I en agenda, l'Ebre Lumen Talent fusionarà literatura i videomapping al castell de Móra d'Ebre este dissabte 23 de maig. La proposta, que aposta pel videomapping i el talent emergent de les Terres de l'Ebre, es connectarà també amb el Festival Literàrum, amb una projecció literària inspirada en l'obra d'Albert Aragonès, Obra Orba. La jornada convertirà l'espai en un escenari de creació visual amb projeccions que reinterpretaran textos a través de la llum i les noves tecnologies i comptarà amb la participació de l'artista Elena Frías amb un projecte de formació especialitzada. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè o poc ennuvolat arreu del territori i les temperatures han pujat uns punts. De cara a demà dimarts, també tindrem un cel serè o poc ennuvolat durant tot el dia arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima pujaran lleugerament o moderadament. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Radio.
1: Ahí vamos.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
2: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
3: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furla, Yalea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
2: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
2: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
4: Dissabte 30 de maig, a Amposta.
5: Vuitena edició de Lo Riu Sona Festival.
6: Lo Riu Sona Festival.
4: Buos, els Catarres, els Amics de les Arts, la Cosina, Naina, Pavet i Marieta, Martí Pérez, Miquel del Roig, Gigi Trapella, Greta Connor, Blanc, Chloe Galiano i Anna Adarbe. No és Miami.
5: Food Truck, servei de bar i espai per autocaravanes.
6: Lo Riu Sona Festival.
5: Espai firal 1 d'octubre d'Amposta.
4: Obertura de portes a les 5 de la tarda.
5: Venda anticipada d'entrades a loriusonafestival.cat.
4: Música non-stop a Lo Riu Sona Festival.
5: Imagina Ràdio, emissora oficial.
7: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta restaurant i l'Obistró del Delta. A Poble Nou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalcadirdelta.com.
8: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
9: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local. Vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors. Degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Tiquet i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
1: Imagina Ràdio.
10: Imagina Ràdio.
1: La millor música
10: per sentir-se bé.

0: Són les 8.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. La Guàrdia Civil va detenir dos homes amb gairebé una tona de cable de coure robats a l'Ametlla de Mar. Durant un control a l'N340, els arrestats, que transportaven el coure en una furgoneta, no van poder justificar l'origen lícit del material. En l'escorcoll del vehicle, els agents van localitzar una gran quantitat de cables de coure tallat en seccions per facilitar-ne el transport. A més, el material presentava signes de brutícia i manipulació. Els dos homes, de 31 i 37 anys, han passat a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tortosa. Amposta recuperarà les aubades amb un taller per reviure el cant tradicional festiu. Coordinat amb l'Ajuntament, el Museu de les Terres de l'Ebre i diverses entitats culturals, el municipi rescatarà el cant improvisat i de lloança propi de les festes populars i reconegut com a patrimoni cultural immaterial de les Terres de l'Ebre. La iniciativa impulsa un taller gratuït amb 6 sessions per aprendre a crear i improvisar aquestes composicions populars amb l'objectiu que les aubades tornin a sonar durant les festes majors d'agost d'enguany. A més, al juny s'ha programat una conferència divulgativa sobre aquesta tradició musical i festiva. Pere Carbonell, escriptor de Palma, guanya el 38è Premi Literari Vila d'Ascó amb la novel·la Bombolles de Xampany. Per la seva banda, el mataroní Joan Carles González s'ha emportat el 31è Premi de Poesia Joan Perucho Vila d'Ascó 2026 amb els Anells de Saturn. El lliurament dels guardons ha tingut lloc durant la 7a nit de la cultura d'Ascó, convocat per l'Ajuntament d'Ascó, i on es van presentar més de 350 obres d'autors dels Països Catalans en les diferents categories. El Premi Literari Vila d'Ascó està dotat amb 3.600 euros i la publicació de l'obra per part del grup Nou Editorial, mentre que el Premi de Poesia Joan Perucho és de 2.400 euros i la publicació la col·lecció Poemes d'Edicions Saldonar. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè o poc ennuvolat arreu del territori i les temperatures han pujat uns punts. De cara a demà dimarts, també tindrem un cel serè o poc ennuvolat durant tot el dia arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima pujaran lleugerament o moderadament. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
3: La vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
4: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Burla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
3: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
4: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
3: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
1: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
6: L'escolto.
7: M'encanta.
6: Tota l'estona.
5: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
8: La millor música.
5: Per sentir-se.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: A Econutrients Natures i Tortosa portem més de 25 anys cuidant-te de manera natural. Alimentació, frescos, sucs ecològics, complements nutricionals, cosmètica, higiene personal, herbolària, fitoteràpia, encens, espelmes i molts més productes naturals que cuiden la teva salut i del planeta. Econutrients Natures i carrer Vergés Paulí, Tortosa. Naturalment.
2: L'obesitat és molt més que un problema estètic. És responsable del 62% de les morts que provoca el càncer en les dones. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia, pots perdre fins a 1,5 quilos a la setmana.
3: Clínica de cirurgia plàstica, reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
4: Hi ha una terra on el silenci ens parla. Una terra que neix del riu, on el temps no es mesura, es gaudeix, i on els paisatges ens fan somiar despert. Una terra que és la nostra, que ens fa créixer, on avançar és tornar a l'origen. I el futur comença respectant la nostra història, perquè la nostra terra inspira. Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre.
5: Projecte finançat per la Generalitat de Catalunya a través dels fons de transició nuclear.
6: Ofertes històriques a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV Samsung de 65 pulsades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar. 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
7: Aquest cap de setmana torna Mescla, la Fira de Gastronomia de les Terres de l'Ebre. Vine a Deltebre i gaudeix del millor aparador del territori amb degustacions en 50 estants, show cookings amb talent ebrenc i estrelles Michelin, tallers infantils i servei de guarderia gratuït. A més, concerts totes les nits. Aquest cap de setmana torna Mescla Deltebre. Consulta programa a mescla.cat.
8: Imagina Ràdio.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona nit. La Guàrdia Civil va detenir dos homes amb gairebé una tona de cable de coure robats a l'Ametlla de Mar. Durant un control a l'N340, els arrestats, que transportaven el coure en una furgoneta, no van poder justificar l'origen lícit del material. En l'escorcoll del vehicle, els agents van localitzar una gran quantitat de cables de coure tallat en seccions per facilitar-ne el transport. A més, el material presentava signes de brutícia i manipulació. Els dos homes, de 31 i 37 anys, han passat a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tortosa. Amposta recuperarà les aubades amb un taller per reviure el cant tradicional festiu. Coordinat amb l'Ajuntament, el Museu de les Terres de l'Ebre i diverses entitats culturals, el municipi rescatarà el cant improvisat i de lloança propi de les festes populars i reconegut com a patrimoni cultural immaterial de les Terres de l'Ebre. La iniciativa impulsa un taller gratuït amb 6 sessions per aprendre a crear i improvisar aquestes composicions populars amb l'objectiu que les aubades tornin a sonar durant les festes majors d'agost d'enguany. A més, al juny s'ha programat una conferència divulgativa sobre aquesta tradició musical i festiva. Pere Carbonell, escriptor de Palma, guanya el 38è Premi Literari Vila d'Ascó amb la novel·la Bombolles de Xampany. Per la seva banda, el mataroní Joan Carles González s'ha emportat el 31è Premi de Poesia Joan Perucho Vila d'Ascó 2026 amb els Anells de Saturn. El lliurament dels guardons ha tingut lloc durant la 7a nit de la cultura d'Ascó, convocat per l'Ajuntament d'Ascó, i on es van presentar més de 350 obres d'autors dels Països Catalans en les diferents categories. El Premi Literari Vila d'Ascó està dotat amb 3.600 euros i la publicació de l'obra per part del grup Nou Editorial, mentre que el Premi de Poesia Joan Perucho és de 2.400 euros i la publicació la col·lecció Poemes d'Edicions Saldonar. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè o poc ennuvolat arreu del territori i les temperatures han pujat uns punts. De cara a demà dimarts, també tindrem un cel serè o poc ennuvolat durant tot el dia arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima pujaran lleugerament o moderadament. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Són les 10.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona nit. La Guàrdia Civil va detenir dos homes amb gairebé una tona de cable de coure robats a l'Ametlla de Mar. Durant un control a l'N340, els arrestats, que transportaven el coure en una furgoneta, no van poder justificar l'origen lícit del material. En l'escorcoll del vehicle, els agents van localitzar una gran quantitat de cables de coure tallat en seccions per facilitar-ne el transport. A més, el material presentava signes de brutícia i manipulació. Els dos homes, de 31 i 37 anys, han passat a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tortosa. Amposta recuperarà les aubades amb un taller per reviure el cant tradicional festiu. Coordinat amb l'Ajuntament, el Museu de les Terres de l'Ebre i diverses entitats culturals, el municipi rescatarà el cant improvisat i de lloança propi de les festes populars i reconegut com a patrimoni cultural immaterial de les Terres de l'Ebre. La iniciativa impulsa un taller gratuït amb 6 sessions per aprendre a crear i improvisar aquestes composicions populars amb l'objectiu que les aubades tornin a sonar durant les festes majors d'agost d'enguany. A més, al juny s'ha programat una conferència divulgativa sobre aquesta tradició musical i festiva. Pere Carbonell, escriptor de Palma, guanya el 38è Premi Literari Vila d'Ascó amb la novel·la Bombolles de Xampany. Per la seva banda, el mataroní Joan Carles González s'ha emportat el 31è Premi de Poesia Joan Perucho, Vila d'Ascó 2026, amb els Anells de Saturn. El lliurament dels guardons ha tingut lloc durant la 7a nit de la cultura d'Ascó, convocat per l'Ajuntament d'Ascó, i on es van presentar més de 350 obres d'autors dels Països Catalans en les diferents categories. El Premi Literari Vila d'Ascó està dotat amb 3.600 euros i la publicació de l'obra per part del grup Nou Editorial, mentre que el Premi de Poesia Joan Perucho és de 2.400 euros i la publicació la col·lecció Poemes d'Edicions Saldonar. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè o poc ennuvolat arreu del territori i les temperatures han pujat uns punts. De cara a demà dimarts, també tindrem un cel serè o poc ennuvolat durant tot el dia arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima pujaran lleugerament o moderadament. I fins aquí les notícies del dia. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació i més notícies. Molt bona nit!
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio. Aire fort, brindarem fins que s'acabi la sort. Imagina.
1: M'encanta.
2: L'escolto tota l'estona.
3: Així és.
0: Imagina Ràdio,
2: la millor selecció musical.
0: Imagina Ràdio.
3: La millor música.
0: Per sentir.

una cicatriu, no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí. Però ja saps que t'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual.